0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 620.

0: 22 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes ha iniciat la licitació de les obres de la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil amb un pressupost de prop de 7,2 milions d'euros. El ple municipal d'agost ha aprovat tirar endavant el procediment amb el suport de gairebé tots els grups i l'abstenció de la CUP. El nou equipament es construirà al Pla Parcial Costa Brava amb accessos per l'avinguda del Parlament i la carretera d'accés a la Costa Brava. Tindrà més de 3.100 metres quadrats de superfície construïda i permetrà substituir les actuals dependències de l'avinguda Joan Carles I que daten dels anys 80 i han quedat petites per a les necessitats dels serveis de seguretat i emergències. La previsió és que una vegada adjudicades les obres, els treballs tinguin una durada de 20 mesos. El projecte també inclou la urbanització de l'entorn i el tancament de la parcel·la. I un incendi ha cremat completament un habitatge de tipus estudi a Lloret de Mar sense causar ferits. El foc es va declarar aquest divendres cap a 2:15 del migdia en un edifici del carrer del Torrentó. Els bombers hi van treballar amb 7 dotacions i un cop extingides les flames van inspeccionar els altres 20 habitatges de l'edifici. Durant l'actuació es van evacuar diverses persones de manera preventiva, però cap d'elles va resultar ferida. De l'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres preveu aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. L'objectiu és reforçar els serveis públics i ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma. El paquet inclourà ajudes directes per a petites i mitjanes empreses, autònoms i el sector turístic, així com recursos vinculats a la tornada a l'escola i partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests 165 milions se sumaran al pla de 180 milions d'euros anunciats anteriorment pel vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, inici de setmana amb predomini del sol, tot i alguns intervals de núvols durant la jornada. Les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
6: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
7: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
5: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys i han desmantellat una plantació de més de 900 plantes de marihuana a Vidreres. La policia investigava l'habitatge des de finals de juliol i aquesta setmana passada hi va fer una entrada i escorcoll. A l'interior, els agents van trobar 913 plantes de marihuana en fase de creixement. L'habitatge també disposava d'una doble connexió elèctrica fraudulenta. Segons la companyia subministradora, el frau hauria provocat unes pèrdues de prop de 38.000 euros. El detingut, que tenia antecedents, està investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. I també destaquem avui que Tossa de Mar celebrarà de l'1 de setembre al 4 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que enguany comptarà amb la participació de 17 restaurants de l'Associació Cuina Tradicional Tossenca. Durant més d'un mes, els establiments participants oferiran diferents interpretacions d'aquest pla tradicional d'origen mariner, elaborat principalment amb peix, patates i productes de proximitat. De l'àmbit general, destaquem que la Costa Brava tanca el mes d'agost amb un balanç positiu de la temporada turística. Els establiments del grup Costa Brava Centre han registrat ocupacions d'entre el 90 i el 95% des de Sant Joan, mentre que els càmpings gironins han assolit al voltant del 65% al juliol i del 85% a l'agost. El sector destaca especialment l'allargament de la temporada més enllà de juliol i agost. Les previsions per al setembre i l'octubre continuen sent positives, amb un augment del pes del turisme sènior procedent del centre d'Europa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb algunes nuvolades, tot i que hi haurà predomini del sol amb temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, predomini de l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
4: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes ha iniciat la licitació de les obres de la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil amb un pressupost de prop de 7,2 milions d'euros. El ple municipal d'agost ha aprovat tirar endavant el procediment amb el suport de gairebé tots els grups i l'abstenció de la CUP. El nou equipament es construirà al Pla Parcial Costa Brava amb accessos per l'avinguda del Parlament i la carretera d'accés a la Costa Brava. Tindrà més de 3.100 metres quadrats de superfície construïda i permetrà substituir les actuals dependències de l'avinguda Joan Carles I que daten dels anys 80 i han quedat petites per a les necessitats dels serveis de seguretat i emergències. La previsió és que una vegada adjudicades les obres, els treballs tinguin una durada de 20 mesos. El projecte també inclou la urbanització de l'entorn i el tancament de la parcel·la. I un incendi ha cremat completament un habitatge de tipus estudi a Lloret de Mar sense causar ferits. El foc es va declarar aquest divendres cap a 2:15 del migdia en un edifici del carrer del Torrentó. Els bombers hi van treballar amb 7 dotacions i un cop extingides les flames van inspeccionar els altres 20 habitatges de l'edifici. Durant l'actuació es van evacuar diverses persones de manera preventiva, però cap d'elles va resultar ferida. De l'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres preveu aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. L'objectiu és reforçar els serveis públics i ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma. El paquet inclourà ajudes directes per a petites i mitjanes empreses, autònoms i el sector turístic, així com recursos vinculats a la tornada a l'escola i partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests 165 milions se sumaran al pla de 180 milions d'euros anunciats anteriorment pel vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, inici de setmana amb predomini del sol, tot i alguns intervals de núvols durant la jornada. Les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?

0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys i han desmantellat una plantació de més de 900 plantes de marihuana a Vidreres. La policia investigava l'habitatge des de finals de juliol i aquesta setmana passada hi va fer una entrada i escorcoll. A l'interior, els agents van trobar 913 plantes de marihuana en fase de creixement. L'habitatge també disposava d'una doble connexió elèctrica fraudulenta. Segons la companyia subministradora, el frau hauria provocat unes pèrdues de prop de 38.000 euros. El detingut, que tenia antecedents, està investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. I també destaquem avui que Tossa de Mar celebrarà de l'1 de setembre al 4 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que enguany comptarà amb la participació de 17 restaurants de l'Associació Cuina Tradicional Tossenca. Durant més d'un mes, els establiments participants oferiran diferents interpretacions d'aquest plat tradicional d'origen mariner, elaborat principalment amb peix, patates i productes de proximitat. De l'àmbit general, destaquem que la Costa Brava tanca el mes d'agost amb un balanç positiu de la temporada turística. Els establiments del grup Costa Brava Centre han registrat ocupacions d'entre el 90 i el 95% des de Sant Joan, mentre que els càmpings gironins han assolit al voltant del 65% al juliol i del 85% a l'agost. El sector destaca especialment l'allargament de la temporada més enllà de juliol i agost. Les previsions per al setembre i l'octubre continuen sent positives, amb un augment del pes del turisme sènior procedent del centre d'Europa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb algunes nuvolades, tot i que hi haurà predomini del sol amb temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, predomini de l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Mas Ferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vital Dent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
6: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
7: Radio Marina. Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Look it up, look it up.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret de Mar encetarà una nova temporada de tardor amb una trentena d'espectacles i una desena de propostes cinematogràfiques fins al mes de desembre. Per l'escenari hi passaran noms com Pep Plaza, Maria Molins o Roger Coma. La programació combinarà teatre professional, música, dansa i espectacles familiars, a més de les propostes de les entitats locals, el Festival Monfoto i les projeccions del Cineclub Adler. Un dels eixos de la temporada serà la celebració dels 15 anys del Teatre de Lloret i el cicle dedicat a Montserrat Roig, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement. I Santa Susanna serà el punt de sortida i arribada de la 35a Volta a Catalunya, una de les proves automobilístiques històriques del país, que tornarà aquest any de la mà de Rally Clàssics. La prova se celebrarà del 13 al 15 de novembre i combinarà una ruta per carreteres i indrets emblemàtics amb propostes gastronòmiques i altres experiències. La participació estarà oberta tant a vehicles clàssics com a esportius moderns. Les inscripcions per participar en aquesta 35a edició s'obriran durant el mes de setembre. De l'àmbit general, destaquem que el curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida a Catalunya, unes 500 més que el curs passat. Aquestes aules, destinades a facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut, tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent, tal com Educació va acordar amb els sindicats Comissions Obreres i UGT. També augmentarà la plantilla de professors. El sistema educatiu comptarà amb 85.052 docents, 1.103 més que el curs anterior, tot i que el nombre total d'alumnes es manté pràcticament estable, en prop d'1,6 milions. Pel que fa a les infraestructures, el Departament d'Educació preveu invertir 257 milions d'euros durant el nou curs, la xifra més elevada des de l'any 2008. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts hi haurà predomini del sol serè i assolellat, amb temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
1: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
5: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
5: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes ha iniciat la licitació de les obres de la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil amb un pressupost de prop de 7,2 milions d'euros. El ple municipal d'agost ha aprovat tirar endavant el procediment amb el suport de gairebé tots els grups i l'abstenció de la CUP. El nou equipament es construirà al Pla Parcial Costa Brava amb accessos per l'Avinguda del Parlament i la carretera d'accés a la Costa Brava. Tindrà més de 3.100 metres quadrats de superfície construïda i permetrà substituir les actuals dependències de l'Avinguda Joan Carles I que daten dels anys 80 i han quedat petites per a les necessitats dels serveis de seguretat i emergències. La previsió és que una vegada adjudicades les obres, els treballs tinguin una durada de 20 mesos. El projecte també inclou la urbanització de l'entorn i el tancament de la parcel·la. I un incendi ha cremat completament un habitatge de tipus estudi a Lloret de Mar sense causar ferits. El foc es va declarar aquest divendres cap a 2:15 del migdia en un edifici del carrer del Torrentó. Els bombers hi van treballar amb 7 dotacions i un cop extingides les flames van inspeccionar els altres 20 habitatges de l'edifici. Durant l'actuació es van evacuar diverses persones de manera preventiva, però cap d'elles va resultar ferida. De l'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres preveu aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. L'objectiu és reforçar els serveis públics i ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma. El paquet inclourà ajudes directes per a petites i mitjanes empreses, autònoms i el sector turístic, així com recursos vinculats a la tornada a l'escola i partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests 165 milions se sumaran al pla de 180 milions d'euros anunciats anteriorment pel vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, inici de setmana amb predomini del sol, tot i alguns intervals de núvols durant la jornada. Les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
7: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
8: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
9: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Clara, com va aquella mula?

0: Estira el genoll.
1: Molt bé, vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys i han desmantellat una plantació de més de 900 plantes de marihuana a Vidreres. La policia investigava l'habitatge des de finals de juliol i aquesta setmana passada hi va fer una entrada i escorcoll. A l'interior, els agents van trobar 913 plantes de marihuana en fase de creixement. L'habitatge també disposava d'una doble connexió elèctrica fraudulenta. Segons la companyia subministradora, el frau hauria provocat unes pèrdues de prop de 38.000 euros. El detingut, que tenia antecedents, està investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. I també destaquem avui que Tossa de Mar celebrarà de l'1 de setembre al 4 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que enguany comptarà amb la participació de 17 restaurants de l'Associació Cuina Tradicional Tossenca. Durant més d'un mes, els establiments participants oferiran diferents interpretacions d'aquest plat tradicional d'origen mariner, elaborat principalment amb peix, patates i productes de proximitat. De l'àmbit general, destaquem que la Costa Brava tanca el mes d'agost amb un balanç positiu de la temporada turística. Els establiments del grup Costa Brava Centre han registrat ocupacions d'entre el 90 i el 95% des de Sant Joan, mentre que els càmpings gironins han assolit al voltant del 65% al juliol i del 85% a l'agost. El sector destaca especialment l'allargament de la temporada més enllà de juliol i agost. Les previsions per al setembre i l'octubre continuen sent positives, amb un augment del pes del turisme sènior procedent del centre d'Europa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb algunes nuvolades, tot i que hi haurà predomini del sol amb temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, predomini de l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret de Mar encetarà una nova temporada de tardor amb una trentena d'espectacles i una desena de propostes cinematogràfiques fins al mes de desembre. Per l'escenari hi passaran noms com Pep Plaza, Maria Molins o Roger Coma. La programació combinarà teatre professional, música, dansa i espectacles familiars, a més de les propostes de les entitats locals, el Festival Montfoto i les projeccions del Cineclub Adler. Un dels eixos de la temporada serà la celebració dels 15 anys del Teatre de Lloret i el cicle dedicat a Montserrat Roig, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement. I Santa Susanna serà el punt de sortida i arribada de la 35a Volta a Catalunya, una de les proves automobilístiques històriques del país, que tornarà aquest any de la mà de Rally Clàssics. La prova se celebrarà del 13 al 15 de novembre i combinarà una ruta per carreteres i indrets emblemàtics amb propostes gastronòmiques i altres experiències. La participació estarà oberta tant a vehicles clàssics com a esportius moderns. Les inscripcions per participar en aquesta 35a edició s'obriran durant el mes de setembre. De l'àmbit general, destaquem que el curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida a Catalunya, unes 500 més que el curs passat. Aquestes aules, destinades a facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut, tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent, tal com Educació va acordar amb els sindicats Comissions Obreres i UGT. També augmentarà la plantilla de professors. El sistema educatiu comptarà amb 85.052 docents, 1.103 més que el curs anterior, tot i que el nombre total d'alumnes es manté pràcticament estable, en prop d'1,6 milions. Pel que fa a les infraestructures, el Departament d'Educació preveu invertir 257 milions d'euros durant el nou curs, la xifra més elevada des de l'any 2008. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts hi haurà predomini del sol serè i assolellat, amb temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vital Dent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes ha iniciat la licitació de les obres de la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil amb un pressupost de prop de 7,2 milions d'euros. El ple municipal d'agost ha aprovat tirar endavant el procediment amb el suport de gairebé tots els grups i l'abstenció de la CUP. El nou equipament es construirà al pla parcial Costa Brava, amb accessos per l'avinguda del Parlament i la carretera d'accés a la Costa Brava. Tindrà més de 3.100 metres quadrats de superfície construïda i permetrà substituir les actuals dependències de l'avinguda Joan Carles I, que daten dels anys 80 i han quedat per a les necessitats dels serveis de seguretat i emergències. La previsió és que una vegada adjudicades les obres, els treballs tinguin una durada de 20 mesos. El projecte també inclou la urbanització de l'entorn i el tancament de la parcel·la. I un incendi ha cremat completament un habitatge de tipus estudi a Lloret de Mar sense causar ferits. El foc es va declarar aquest divendres cap a 2:15 del migdia en un edifici del carrer del Torrentó. Els bombers hi van treballar amb 7 dotacions i un cop extingides les flames van inspeccionar els altres 20 habitatges de l'edifici. Durant l'actuació es van evacuar diverses persones de manera preventiva, però cap d'elles va resultar ferida. De l'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres preveu aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. L'objectiu és reforçar els serveis públics i ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma. El paquet inclourà ajudes directes per a petites i mitjanes empreses, autònoms i el sector turístic, així com recursos vinculats a la tornada a l'escola i partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests 165 milions se sumaran al pla de 180 milions d'euros anunciats anteriorment pel vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, inici de setmana amb predomini del sol, tot i alguns intervals de núvols durant la jornada. Les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Baler, Punes.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis! Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Aquest 4 i 5 de setembre, no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys i han desmantellat una plantació de més de 900 plantes de marihuana a Vidreres. La policia investigava l'habitatge des de finals de juliol i aquesta setmana passada hi va fer una entrada i escorcoll. A l'interior, els agents van trobar 913 plantes de marihuana en fase de creixement. L'habitatge també disposava d'una doble connexió elèctrica fraudulenta. Segons la companyia subministradora, el frau hauria provocat unes pèrdues de prop de 38.000 euros. El detingut, que tenia antecedents, està investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. I també destaquem avui que Tossa de Mar celebrarà de l'1 de setembre al 4 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que enguany comptarà amb la participació de 17 restaurants de l'Associació Cuina Tradicional Tossenca. Durant més d'un mes, els establiments participants oferiran diferents interpretacions d'aquest plat tradicional d'origen mariner, elaborat principalment amb peix, patates i productes de proximitat. De l'àmbit general, destaquem que la Costa Brava tanca el mes d'agost amb un balanç positiu de la temporada turística. Els establiments del grup Costa Brava Centre han registrat ocupacions d'entre el 90 i el 95% des de Sant Joan, mentre que els càmpings gironins han assolit al voltant del 65% al juliol i del 85% a l'agost. El sector destaca especialment l'allargament de la temporada més enllà de juliol i agost. Les previsions per al setembre i l'octubre continuen sent positives, amb un augment del pes del turisme sènior procedent del centre d'Europa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb algunes nuvolades, tot i que hi haurà predomini del sol amb temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, predomini de l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
3: Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret de Mar encetarà una nova temporada de tardor amb una trentena d'espectacles i una desena de propostes cinematogràfiques fins al mes de desembre. Per l'escenari hi passaran noms com Pep Plaza, Maria Molins o Roger Coma. La programació combinarà teatre professional, música, dansa i espectacles familiars, a més de les propostes de les entitats locals, el Festival Montfoto i les projeccions del Cineclub Adler. Un dels eixos de la temporada serà la celebració dels 15 anys del Teatre de Lloret i el cicle dedicat a Montserrat Roig, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement. I Santa Susanna serà el punt de sortida i arribada de la 35a Volta a Catalunya, una de les proves automobilístiques històriques del país, que tornarà aquest any de la mà de Rally Clàssics. La prova se celebrarà del 13 al 15 de novembre i combinarà una ruta per carreteres i indrets emblemàtics amb propostes gastronòmiques i altres experiències. La participació estarà oberta tant a vehicles clàssics com a esportius moderns. Les inscripcions per participar en aquesta 35a edició s'obriran durant el mes de setembre. De l'àmbit general, destaquem que el curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida a Catalunya, unes 500 més que el curs passat. Aquestes aules, destinades a facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut, tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent, tal com Educació va acordar amb els sindicats Comissions Obreres i UGT. També augmentarà la plantilla de professors. El sistema educatiu comptarà amb 85.052 docents, 1.103 més que el curs anterior, tot i que el nombre total d'alumnes es manté pràcticament estable, en prop d'1,6 milions. Pel que fa a les infraestructures, el Departament d'Educació preveu invertir 257 milions d'euros durant el nou curs, la xifra més elevada des de l'any 2008. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts hi haurà predomini del sol serè i assolellat, amb temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
5: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
5: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

0: compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes ha iniciat la licitació de les obres de la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil amb un pressupost de prop de 7,2 milions d'euros. El ple municipal d'agost ha aprovat tirar endavant el procediment amb el suport de gairebé tots els grups i l'abstenció de la CUP. El nou equipament es construirà al Pla Parcial Costa Brava amb accessos per l'avinguda del Parlament i la carretera d'accés a la Costa Brava. Tindrà més de 3.100 metres quadrats de superfície construïda i permetrà substituir les actuals dependències de l'avinguda Joan Carles I que daten dels anys 80 i han quedat petites per a les necessitats dels serveis de seguretat i emergències. La previsió és que una vegada adjudicades les obres, els treballs tinguin una durada de 20 mesos. El projecte també inclou la urbanització de l'entorn i el tancament de la parcel·la. I un incendi ha cremat completament un habitatge de tipus estudi a Lloret de Mar sense causar ferits. El foc es va declarar aquest divendres cap a 2:15 del migdia en un edifici del carrer del Torrentó. Els bombers hi van treballar amb 7 dotacions i un cop extingides les flames van inspeccionar els altres 20 habitatges de l'edifici. Durant l'actuació es van evacuar diverses persones de manera preventiva, però cap d'elles va resultar ferida. De l'àmbit general, destaquem que el Consell de Ministres preveu aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. L'objectiu és reforçar els serveis públics i ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma. El paquet inclourà ajudes directes per a petites i mitjanes empreses, autònoms i el sector turístic, així com recursos vinculats a la tornada a l'escola i partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests 165 milions se sumaran al pla de 180 milions d'euros anunciats anteriorment pel vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, inici de setmana amb predomini del sol, tot i alguns intervals de núvols durant la jornada. Les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el tast al mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
2: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys i han desmantellat una plantació de més de 900 plantes de marihuana a Vidreres. La policia investigava l'habitatge des de finals de juliol i aquesta setmana passada hi va fer una entrada i escorcoll. A l'interior, els agents van trobar 913 plantes de marihuana en fase de creixement. L'habitatge també disposava d'una doble connexió elèctrica fraudulenta. Segons la companyia subministradora, el frau hauria provocat unes pèrdues de prop de 38.000 euros. El detingut, que tenia antecedents, està investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. I també destaquem avui que Tossa de Mar celebrarà de l'1 de setembre al 4 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que enguany comptarà amb la participació de 17 restaurants de l'Associació Cuina Tradicional Tossenca. Durant més d'un mes, els establiments participants oferiran diferents interpretacions d'aquest plat tradicional d'origen mariner, elaborat principalment amb peix, patates i productes de proximitat. De l'àmbit general, destaquem que la Costa Brava tanca el mes d'agost amb un balanç positiu de la temporada turística. Els establiments del grup Costa Brava Centre han registrat ocupacions d'entre el 90 i el 95% des de Sant Joan, mentre que els càmpings gironins han assolit al voltant del 65% al juliol i del 85% a l'agost. El sector destaca especialment l'allargament de la temporada més enllà de juliol i agost. Les previsions per al setembre i l'octubre continuen sent positives, amb un augment del pes del turisme sènior procedent del centre d'Europa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb algunes nuvolades, tot i que hi haurà predomini del sol amb temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, predomini de l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: yeah, you should take it off.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret de Mar encetarà una nova temporada de tardor amb una trentena d'espectacles i una desena de propostes cinematogràfiques fins al mes de desembre. Per l'escenari hi passaran noms com Pep Plaza, Maria Molins o Roger Coma. La programació combinarà teatre professional, música, dansa i espectacles familiars, a més de les propostes de les entitats locals, el Festival Monfoto i les projeccions del Cineclub Adler. Un dels eixos de la temporada serà la celebració dels 15 anys del Teatre de Lloret i el cicle dedicat a Montserrat Roig, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement. I Santa Susanna serà el punt de sortida i arribada de la 35a Volta a Catalunya, una de les proves automobilístiques històriques del país, que tornarà aquest any de la mà de Rally Clàssics. La prova se celebrarà del 13 al 15 de novembre i combinarà una ruta per carreteres i indrets emblemàtics amb propostes gastronòmiques i altres experiències. La participació estarà oberta tant a vehicles clàssics com a esportius moderns. Les inscripcions per participar en aquesta 35a edició s'obriran durant el mes de setembre. De l'àmbit general, destaquem que el curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida a Catalunya, unes 500 més que el curs passat. Aquestes aules, destinades a facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut, tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent, tal com Educació va acordar amb els sindicats Comissions Obreres i UGT. També augmentarà la plantilla de professors. El sistema educatiu comptarà amb 85.052 docents, 1.103 més que el curs anterior, tot i que el nombre total d'alumnes es manté pràcticament estable, en prop d'1,6 milions. Pel que fa a les infraestructures, el Departament d'Educació preveu invertir 257 milions d'euros durant el nou curs, la xifra més elevada des de l'any 2008. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts hi haurà predomini del sol serè i assolellat, amb temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
8: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
9: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bona nit a tothom. Són les 9 i 4 minuts. Sintonitza Ràdio Marina. I comença una hora més el Quilòmetre Zero, el programa de música de proximitat en català. De dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, al teu costat. Un programa on ens dediquem en cos i ànima a la música feta a casa nostra i cantada en català, ja ho saps, no? En els propers quasi 60 minuts et portem un autèntic viatge sonor carregat d'anècdotes, llançaments històrics i tota l'agenda musical d'aquest 2026. I avui comencem amb els nostres amics més amics, els amics de les arts. La nit sembla que serà nostra. Aquest és el títol de la cançó que et presentem tot seguit per estrenar el programa d'avui, el Quilòmetre Zero d'avui. Una cançó que ja té 3 temporadetes, però que sona també com el primer dia, amb la col·laboració, a més, de la veu de la cantant de Saragossa, Eva Amaral, del duet Amaral, evidentment. Tot un contrast amb aquest tema. Vinga, fem la nit que sigui ben bé nostra amb els Amics de les Arts al quilòmetre zero.

Eva Amaral, conjuntament amb els Amics de les Arts. I aquest Tamàs, la nit sembla que serà nostra per estrenar el quilòmetre zero d'avui dilluns 31 d'agost. L'últim dia del mes d'agost, acomiadant una miqueta l'estiu, tot i que per temperatura sembla que encara la cosa seguirà una mica més. Per cert, els Amics de les Arts han concert a les festes de la Mercè a Barcelona el 25 de setembre i de gira arreu de festes majors. I ara donarem un gir de 180 graus per passar dels Amics de les Arts a la tendresa i la suavitat de la veu de Judith Netterman. Una veu que ens arriba des de la població de Vilassar de Mar, amb un tema preciós titulat Vinc d'un poble, Judith Netterman.

0: Evidentment, un homenatge sincer, emotiu, al seu municipi natal, Vilassar.
1: Vinc d'un poble a veure el mar.
0: Vilassar de Mar. Vinc d'un poble, Judith Nederman.
1: Vinc d'un poble a veure el mar. Vinc d'un poble a veure el mar.
0: Que també està de concert a concert aquest estiu.
1: Vinc d'un poble a veure el mar.
0: El 5 de setembre a Sant Quirze del Vallès, el 6 de setembre a Organyà i el 12 de setembre a Calella de Palafrugell. Com estàs? Com ho portes? Una abraçada radiofònica ben forta des del quilòmetre zero i de part d'una servidora. El meu nom és Marta Fuera Pons, compartint bona música en català de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit. I ara seguirem buscant l'estabilitat mental en aquest món una miqueta de bojos, eh? Si el teu dia a dia és una corda fluixa permanent, tranquil, tranquil·la, que Blaumut et sostindrà. Ens porten Equilibri, una peça poètica i cuidada de rock de cambra per cordar-nos bé els cordons.

El grup va néixer l'any 2011 integrant violins i violoncels a l'estructura pop-rock ja tradicional. L'equilibri és part del moviment. Equilibri. Travessàvem una corda dins la ment. Dels Blau Mood, que per cert estan immersos en la seva gira El millor que hem fet, que serveix per acomiadar el cicle del seu disc Abisme i obrir un parèntesi temporal. Apunteu a l'agenda els seus propers concerts. Per exemple, estaran el 19 de setembre a València, el 8 d'octubre a Escaldes en Gorgany, a Andorra, i el gran concert de final de gira serà el dissabte 17 d'octubre a la cèlebre Sala Apolo de Barcelona, dins la programació del Sweet Music Festival. Un quart i dos minuts de 10 de la nit. Segueixes el quilòmetre zero, el teu programa de música en català. I ara ens posarem rítmics als propers minuts, pujarem una miqueta les revolucions, que és moment d'obrir el pit, tal qual, amb el cor a la mà, perquè Cor és el títol de la cançó que tenim preparada ara mateix, dels Catarres.

Amb tot el cor, hi posem bona música a Ràdio Marina en aquest vespre de dilluns, últim dia ja del mes d'agost. Els catarres, que no descansen ni un sol dia aquest estiu a les festes populars d'arreu del territori. Avui mateix, 31 d'agost, estan tocant a la Festa Major de Palau, Solità i Plegamans. I el 4 de setembre, per exemple, estaran en concert a la Festa Major d'Agramunt. I el 5 de setembre, a la Festa de la Filoxera, la mítica Festa de la Filoxera a Sant Sadurní d'Anoia. I dels catarres a The Diets, que ja els tenim també a punt de sonar amb un dels èxits, que ens posen Gallina de Piel. Passem ara al fenomen del trapet i la rumba mediterrània moderna amb els detallats des de Mataró, que han aconseguit que tot el país ballés sardanes i rumbes en català i temes com aquests que s'han convertit en tot un èxit. La història de la petita Olivia de Tarragona.

Una programació de concerts aquest estiu 2026, de bojos dels detalls. Les properes cites, per exemple, el 6 de setembre, les multitudinàries festes del Dura d'Olot, i el 18 d'octubre, un concert en format familiar a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Recordàvem un gran èxit, el tema Olivia. I ara ens posem amb les nostres millors gales i netegem fins i tot el cotxe per anar passejant amb el cotxe escoltant aquesta cançó de Manu Guix, A cavall del vent. A cavall també estaria bé, eh? Música de vellut per les orelles amb Manu Guix.

Lau Gibert, amb una proposta musical que es mou dins el pop urbà amb tocs electrònics i una identitat escènica molt potent on la dansa té un gran protagonisme. La lloretenca, Lau Gibert, també avui al quilòmetre zero. I després de la cançó A la nit, ara tenim un altre títol d'aquests així curtets. Més enllà, es diu el tema que tenim preparat. Atenció, amb els Lacs en Busto i, a més, la veu de Nerea Basart. Quan són 2:15 de la nit, al quilòmetre zero.

hem connectat de ple amb la sensibilitat nua del pop mediterrani, pop rock de Roger Pedrós. Un tema íntim dels que es claven ben endins. Si esteu buscant el vostre espai idoni en aquest món caòtic, asseieu-vos i gaudiu la música i la veu de Roger Pedrós. I baixem ara a la costa empordanesa per agafar una mica de brisa marina. Miquel Abres des de la Bisbal, amb la sensibilitat i la veu dolça d'Aina Reig, una col·laboració preciosa per recordar-nos qui som, d'on venim i per què les nostres cançons tenen sempre gust de tramuntana i de sal. Fills del mar, Miquel Abres i Anna Reig, al quilòmetre zero.

El nostre quilòmetre zero es fa de sobte gegant i universal. Perquè es pot guanyar tots els premis Grammy del planeta, viure a Los Angeles, conquerir les llistes mundials i, malgrat tot, tenir ganes de tancar-se a l'estudi per parir una rumba catalana sobre bitllets de 100 i fucking diners. Una cançó agradolça, farcida d'ironia. Sí, amics, la reina de Sant Esteve Sesrovires es posa a ballar i a cantar en català, també. Milionària, Rosalia. I els següents minuts et convidem a gaudir d'una de les grans cançons de la Ludwig Bank. 100% optimistes, que va molt bé un dilluns al vespre, amb tota la setmana per endavant. Que bonic!

La Ludwig Bank també tenen un calendari de concerts intensíssim aquest 2026, aquest estiu. Per exemple, demà mateix, demà dimarts, estaran actuant a la Festa Major de Vilafranca del Penedès, el 3 de setembre a Tortosa, el 6 de setembre, compartint cartellera amb els detalls a les festes d'Altura d'Olot. Un luxe de cançó i també els mestres de la ironia fina. I tot seguit, un toc més de modernó al quilòmetre zero amb la Gym i aquest tema que es titula Vina. Surto tot.

0: Un altre dels grans talents que ha sortit de l'Eufòria. La Jimena Gómez, la Jim. Compartint bona música amb tu. Ja saps que anem fent saltirons del passat al present i del present al passat. Compartint bona música en aquest vespre de dilluns, encetant amb tu la primera nit de la setmana. I després de la gym ja ens espera el grup El Senyor Peix. Amb aquest tema que es titula Demà i per sempre.
1: L'únic que vull és cantar-te una cançó, banyar-nos sols...

0: amb el seu optimisme, el senyor Peix. Ens hem posat en moda de festa de platja i de nit d'estiu infinita. Des de la costa del Maresme ens ha arribat aquesta formació especialitzada a fer saltar la gent fins que no puguin més. Ens porten escàrrigui, molta canya, ventilada amb el seu tema Demà i per sempre. Últims minuts del quilòmetre zero d'avui.
1: Que vull és cantar-te una cançó.
0: I nosaltres el que volem és tenir-te aquí, a la sintonia de Ràdio Marina, al quilòmetre zero, el programa de música en català. De dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit. I ara, amb la veu d'Edu Esteve, No vull despertar.

Edu Esteve, des de la seva ciutat natal, Badalona, va guanyar gran notorietat social després de competir a la primera edició d'Eufòria. I ha fet un pas endavant autogestionant-se. Als darrers minuts del programa, posem-hi encara més música refrescant amb els Flash i Ice Cream. Això és l'estiu.

els Flashy Ice Cream amb la col·laboració dels Tyets en aquesta cançó tan ideal per un 31 d'agost. Això és l'estiu. El duet sabadellenc de música urbana Flashy Ice Cream, format per el Pol i l'Sneaky, es troba plenament immers en la seva gira Flashy and the Ice Creams. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. I, per exemple, estaran en concert el 5 de setembre a Llinars del Vallès. Anem ràpid perquè ells també han accelerat, eh? I el 19 de setembre a la Festa Major de Cap de Bànol. No sé ni com ens ho fem, però ens ha sortit en atapanca. Bé, 3 minuts i arribem a les 10 de la nit per acabar aquesta hora màgica de quilòmetre zero. Toquem el cel de la història els propers minuts, la història viva del rock del nostre país. Perquè què passa si agafes la banda més mítica del barri vell de Girona i la juntes a viatjar en el temps amb el pop psicodèlic dels barcelonins Sidoní? Doncs que neix un autèntic clàssic instantani com Hyde Park. Una traca final històrica per acomiadar el programa d'avui amb el Pavelló Benal. Abraçada radiofònica ben forta de qui t'ha fet costat. El meu nom és Marta Fuera Pons. Demà i tornem. Que vagi bé. Molt bona nit.